0: Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.
1: Noranta

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio. When the

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio. Darling.

0: Ripollet Ràdio.
1: Clàssics contemporanis.
0: Cançons que volen parlar.
2: Ripollet Ràdio, l'emissora municipal.

0: 91.3 Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.
1: Ripollet Ràdio.
2: La millor música.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio. Quina calor. Refresca't amb Ripollet Ràdio.
1: 91.3 FM. La sintonia de l'estiu.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: A Ripollet Ràdio.
1: Viatge a Ongo Bongo, el planeta dels somnis.
0: El planeta dels somnis.